sortir el sol pels altaveus. Que les aventures deixin de ser un somni. Que esdevingui allò quotidià en la vida. Cridem junts que podem amb tot.